Thuile sibh é seo anseo an céúair. Ru dé an nuas pessimist le boa.